0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal, house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Sonaba per así Enrique Iglesias, sonaba amb un tema que era un super èxit tal dia com avui al nostre país, però de l'any 2011. Ahí estava sonant Tonight, I'm Loving You. Una cançó coneguda també en la seva versió més explícita com el Tonight, I'm Fucking You.

canviant i ser fucking per un lovin'. La cançó, interpretada per Enrique Iglesias, va ser originalment oferida a Britney Spears per al seu àlbum Femme Fatale, però la va descartar. Va dir que aquesta cançó, pues que no li quedava a ella molt bé, però Enrique Iglesias i el seu equip directiu van decidir rescatar-la i fer una versió. Va estar produïda esta per DJ Franco. Dir-vos que compta amb la col·laboració del raper estadounidense Ludacris, que se llançava al mercat en novembre de l'any 2010. Uns mesos més tard, això ja sonava a tot el món. La versió explícita de la cançó incluïa també una edició en francès. I és que el tema se va gravar en anglès, en espanyol i en francès. Al nostre país, per això del fucking you, no, pues van decidir que millor posar la versió en anglès, així no en teníem massa a veure què dèiem. Però dir-vos que existís la versió en espanyol, eh? Així ha començat el 100% Radio Fórmula d'avui, en esta edició de divendres 7 d'agost de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara i fins les 10 t'espera el 100% Radio Fórmula. Temps per a que passem en companyia de G-Sport. Prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Si practiques ciclisme, running, trail o triatlón, tens que conèixer G-Sport. Estan a Xàtiva, la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es.

0: Aquest efecte de dir Joe amb el seu End of the Beginning. Aquesta cançó té un parell d'anys, però és ara quan està aconseguint l'èxit desitjat per l'artista, per Raven Lynaer. El tema en qüestió es titula Love Me Not. Des de fa uns dies és èxit, però a nivell mundial. Sí, per sorpresa. I sobretot per este ritme, bueno, pues que no pega molt amb l'estiu, veritat. Però ahí està, eh? Siguiente important.
1: I tu, què tal el sents? Jo, 100%.
0: Més música d'actualitat. Estàvem esperant esta setmana que Madonna i Kylie Minogue presentaren la seva col·laboració. Bueno, pues moment de que te la presentem ja, no? Bueno, pues prepara per a conèixer Love Sensation.

0: Això recorda un tema com si s'havera gravat en l'època d'inicis del 2000, veritat? Música així, disco electrònica. Madonna i Kylie Minogue. Bueno, pues dos divas unides, ben rebolicades en este Love Sensation.
1: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
0: De les novetats discogràfiques i per així tenim interessants, com per exemple una col·laboració que presenta Karol G amb Bruno Mars. Què, vols que la descobrim també? Bueno, pues prepara't perquè per així es quedem amb esta que es titula

que ha publicat avui. No me arrepiento de sentir tanto. Només ha passat un any des de que presentara el Tropicoqueta i Karol G ja ha posat en circulació

Drake, Bruno Mars, Jude Line, Rusowski i Gregom González, entre altres com a convidats. Avui també es publica el nou disc per al trio femení britànic Flow. Avui publiquem Teràpia.

publiquen més discos, John Carpenter, els Stray Kids o Rebel Lenae, entre altres. Llançaments, bueno, pues cançons, videoclips en els noms de Carlos Vives i Juan Luis Guerra. També estan per ahí Bonobo, Ozuna i Omar Korch,

0: Dava más shakes y moltes novetes més. Este ara sí que no dona temps a que les posem, però al llarg del matí continuarem amb més música d'actualitat. I és que apenes tenim temps per a un parell de temes més, perquè ja saps que uns minuts abans d'alcançar les 10 cedim més minuts a la previsió de l'horatge.
1: La música al 100%.
0: I és que si s'acosta el cap de setmana, volem saber si va a fer bona veritat. En seguida t'ho contem. Hola.

sonen des de la llista. Nosaltres ja l'hem fitxat com a important este nou senzill per a Bad Bunny. Des de l'àlbum Debí tirar más fotos. Ahí estava el Café con Ron. I des de la llista també este Volarem. Este és Dani Ocean.

amb la previsió de l'horatge per avui i per al fin de... La llegim a través de la web horatgenet.com. Avui es compten, esta vesprada, més tempestes.

cosas que comen en últimos días, bueno, pues afectarán sobre todo el norte de Castellón. Los altos esperan así, noches días en San Unci en tempestes, pero es que de mamles ganes, veritato. Bueno, pues hoy, al igual que Airo, un día asoleado y temperaturas que valen puchar, ¿eh? La máxima prevista para hoy a Xàtiva, 37 graus. La mínima s'ha quedat en els 23. Demà el mercuri dels termòmetres pujarà més, Demà la màxima ja estarà ahí rosant els 40 graus. Esperem que no els alcance. Però la màxima prevista per a demà dissabte serà de 39. La mínima repetiran els 23. A Emet, demà per les altes temperatures que s'esperen, ens ha posat un avís groc com una alerta per altes temperatures. Diumenge, els graus que guanya demà els perden. La màxima tornarà a ser de 37 graus, al igual que avui. I per a la pròxima setmana, si ens avancem així un poc, bueno, pues vegem que pareix que no patirem tanta calor, La setmana que ve s'espera algo més de nuvolositat, que farà que el sol no brilli amb tanta força i, per tant, el mercuri no puga pujar tant. La setmana que ve les màximes seran en torn als 34-35 graus. Les mínimes, això sí, no se menjaran des 23-24.

presenta este nou senzill fresquíssim i perfecte per a aquest estiu. Ahí estava Reina, el criminal. I tenim per ací ja el primer missatge del matí que ens demana una de Chayanne. Diu: hola, fica esta per a tu i per a mi de part de la Reina d'Àfrica.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

novetat musical en aquest divendres. Acaba de sonar Jo era poesia. Col·laboració entre Alejandro Sanz i Edén Muñoz. Bueno, pues una de les novetats importants en aquest divendres 7 d'agost. La cançó, segons llegim la nota de premsa, parla d'un amor intens que acaba deixant ferides en les dues parts. Este és l'avanç que ja podíem escoltar fa uns dies. Hermosa tu, alivio jo. Hubieras avisado pa jugar los dos. Era la frase que compartia Alejandro Sanz en xarxes socials. Amb esta frase, els dos artistes presenten una història en la que ningú dels dos va saber resoldre com afrontar esta relació, barrejant l'orgull, l'arrepentiment i la nostàlgia. Musicalment, el tema combina l'estil melòdic d'Alejandro Sanz amb guitarres i arreglos propis de la música mexicana, però sense perdre la seva essència. És una col·laboració que és de manera espontània i natural, ja que Edén Muñoz, a més de cantant, també és compositor i un dels productors més admirats de Mèxic. Bueno, pues tenia que passar, eh? Esta col·laboració tenia que sorgir i ara ha plegat el moment. Alejandro Sanz i Edén Muñoz presenten Jo era poesia. Posant-nos al dia i obrint la segona hora des de 100% peticions. 18 minuts sobre les 11. Bon dia de nou. Has pensat ja quin tema vas a demanar-te per als pròxims minuts? Quan vulguis, el proposes via WhatsApp o telefonant-nos al 678-60-53-30. En seguida anem a quedar-nos amb la cançó, que és la cançó de la Volta Ciclista a Espanya en aquest 2026.

0: i els amics del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies o cuina per a nosaltres. Tots els dies ens fan el dinaret. Els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48. No cuines, passa després per allí i vine a bé. Cuida la teua alimentació. No te conformes amb qualsevol cosa. Menjar de qualitat en el Mirador del Passatge. Menjars per emportar.
1: Comides per a llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar on t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio Checa, tu energía de cada día. 90.2 FM y www.radiofm.es.

0: diu que sí, que ellos han estat junts en el estudi. Han estat fent. Bueno, pues clar, està que haurà sigut una sessió de guitarra, una sessió d'Ise Segues, però de moment no l'han presentat, no està disponible. Potser se presenten els pròxims dies. Nosaltres no perdem l'esperança.
1: Blue Radio Chella. Tu atracció musical. 90.2 FM y www.bluradiofm.es.
0: Próximamente Rosalía y Bizarrap. Y ahora anem a quedarnos amb Bad Bunny, pero así os proposeu el Nueva Yolo. El proposa la reina del Sahara, que diu esta per a la Sun Row, per a tu i per a mi.

Sonaban Abraham, Mateo y María Becerra junto a Big One. Ahí está el tema que compartían. Así que volen per a la llista, volem a que se cole ahí entre 50 més actius i importants de Blue. Eso significa que les pròximes setmanes sonarà molt i com a important. Però de moment és candidat. Serà demà per el matí quan presentem la nova llista.

del restaurant dels Porxes. Desitgem a tots els socarrats i socarrades una bona fira d'agost. I recordeu, si als Porxes voleu vindre i taula tindre, cal reservar 617-409-523. Vos esperem al cor de la ciutat, a la plaça del Mercat, fora del barull de la fira. Reserveu 617-409-523. Restaurant Els Porxes, cuina valenciana.

Letters. Últims minuts d'estes 100% peticions. Va, que ens anem ja de vacances. Si vos apetís algun tema que encara no hagi sonat per ací, 678-60-53-30. El posem en seguida. En els pròxims minuts pense posar-te a Backstreet Boys, però després te conte per què. Ara, Torture of the Heart.

0: Per què estan de notícia? Bueno, pues perquè ells continuen celebrant aquests 25 anys de carrera. I què estan fent en aquests dies? Bueno, pues estan agafant els seus èxits, com el que t'hem posat I Want It That Way. I no és que estiguen canviant la música ni la lletra, sinó que estan canviant els videoclips, perquè diuen que la seva imatge ja no és la que era. I ara volen, bueno, pues interpretar aquests temes com són ells ara, 25 anys després. Bueno, pues la veritat que estan pràcticament igual, Algú sí que es de veus que té un poc més de cabell, però estan igual de genial. Ahí està, ben es Backstreet Boys. Ja saps per què estan de notícia.
1: Radio Xella. Tu atracció musical. 90.2 FM i www.bluradiofm.es.

La novetà del dia, hi estava Alexandre Stan sonant amb el Set Me Free. Bueno, pues novetat que hem conegut amb autobuses xambitos. Si esteu organitzant un viatge, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura. No se compliqueu la vida, no aneu cadascú per el vostre compte. Amb autobuses xambitos ho tenim ben fàcil. Telèfon 6696-930-910. Viatgem junts i de manera segura amb

anem tancant ja este 100% peticions, completant l'edició del divendres 7 d'agost de 2026. Com sempre, un plaer haver passat el matí amb vosaltres, bloeliters, bloeliteres, salutacions de Jessica Mesa. I avui és un dia que teníem assenyalat per ací, perquè 100% peticions se'n va de vacances. Tornarem, això sí, amb una nova temporada i amb moltes ganes el pròxim dia 31. A partir de la pròxima setmana, vos esperen Retro Hits. Disfruteu de l'estiu, que una servidora pensa fer-ho. I ens vegem per la fira. Adeu!

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: miedo yo.
1: ¿Has escuchado el disco activo en la lista de los 50 de Bloom? Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viatges y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y se pasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
2: Blue Radio Xella.
3: Vamos.
2: Vamos sobrados de música.

0: Si coneixes Estam i està al tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has fallado. I està l'has cantato.
2: Falta un tobogán al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i 3 W Blue Radio FM.

0: Relájate y disfruta de tus éxitos.
1: Tus éxitos.
0: En la mejor compañía, Blue Radio.
2: Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

impressions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessi Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.